0: Mucha fiesta en Almería anoche. Escuchábamos, Sandra, un grupo de fans de Chayanne rumbo al concierto.
1: Pues
0: ¿no?
1: Sí, el cantante que ha desatado la locura en el escenario de la Plaza de Toros con un concierto multitudinario en el marco de su gira Bailemos Otra Vez. Va a recorrer él media España la gira, pero ya lo han podido escuchar, lo han podido disfrutar en Almería. Ahí el público ha vibrado con Chayanne y ojo porque el cantante, consciente de su larga trayectoria, ha reflexionado sobre las décadas que lleva subido a los escenarios. ¿La edad importa? Yo a todos ustedes los veo como si tuvieran 15 años. Es como bromeaba anoche Chayanne con el público. La velada acababa con esta canción, Torero, con la que Chayanne convertía el escenario en una auténtica pista de baile.
0: Gracias, Sandra. Buen día.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. Y a las 7:41, pues el contrapunto con Eva Baroja. Hola, Eva, buenos días.
2: Buenos días, Juan Ramón. Feliz jueves.
0: Muchas gracias.
2: Fue a mediados de los 70, tras el golpe que supuso para ella ser diagnosticada con un cáncer de mama, cuando la filósofa Susan Sontag empezó a escribir lo que luego se convertiría en su alabado ensayo, La enfermedad y sus metáforas.
3: Voy a desaparecer. Voy a desaparecer.
2: Fue un libro que cambió, o al menos lo intentó, el discurso predominante sobre el cáncer en la política, los medios y nuestra vida cotidiana. Un precedente que construyó otra forma de entender socialmente el cáncer, porque Susan Sontag se atrevió a criticar lo que hasta entonces nadie criticaba: el efecto que tienen las palabras en cómo abordamos la enfermedad.
3: De nosotros mismos.
2: Así que una de sus grandes luchas fue desestigmatizar la palabra cáncer y que no se utilizase como una metáfora conceptual con carácter peyorativo para nombrar algo que es destructivo, que se expande sin control o que causa mucho daño. El último en hacerlo ha sido Alberto Núñez Feijóo esta misma semana. El político decía en un evento del Círculo de Empresarios Vascos que el absentismo laboral es un cáncer que no podemos pagar. Lo cierto es que, para ser justos, semánticamente el líder de los populares no le dio una patada al diccionario. El de María Moliner, por ejemplo, define cáncer en su tercera acepción como un mal moral que progresa en la sociedad sin que se pueda poner remedio. Y el de la Real Academia, en la cuarta, dice que es la proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos. Pero a veces hay que ir más allá de la norma, porque utilizar el cáncer para describir lacras sociales o políticas no solo ensucia todo lo que supone esta enfermedad, sino que le confiere una carga moral injusta e innecesaria. Estigmatiza doblemente al enfermo, añade una capa de crueldad a la forma que son vistos por la sociedad y denigra la propia experiencia médica. Como Sontag explicaba en su ensayo, cuando se proyecta sobre la enfermedad lo que uno piensa sobre el mal, se proyecta igualmente la enfermedad con su significado enriquecido sobre el mundo. Y así, para los enfermos y los pacientes, el nombre de su enfermedad no es solo eso, sino que es también el paradigma del mal absoluto. Y por eso debemos esforzarnos en despojar al cáncer de ese halo de oscuridad. Porque esta palabra, al fin y al cabo, es un término que debería ser neutro. Solo describe una enfermedad, un proceso físico de nuestro cuerpo.
3: Las palabras que me dijiste alguna vez.
2: ¿Os imagináis entonces utilizar el nombre de otras enfermedades graves como la ELA, el Alzheimer, la cardiopatía isquémica o la fibrosis pulmonar como metáforas? Os pongo algunos ejemplos absurdos. Las redes sociales son un Alzheimer para los jóvenes. La corrupción se ha convertido en una cardiopatía que destruye la política. El fascismo es una fibrosis pulmonar para cualquier sociedad. El absentismo laboral es una ELA que no podemos pagar. En fin, quizás a partir de ahora alguno se lo piense mejor antes de utilizar la palabra cáncer a la ligera. O al menos, eso espero. Hasta la semana que viene, Juan Ramón. Un abrazo.
0: Hasta la semana que viene, Eva. Qué importante es utilizar el lenguaje adecuadamente y no utilizar, desde luego, el cáncer en vano ni... términos bélicos a la hora del cáncer. 15 minutos para las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Seguimos con la información en las mañanas de Radio Nacional, ahora las territoriales de la casa.
4: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, serveis informatius.
5: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Rebuig dels agents socials i econòmics, així com de part dels grups ecologistes, com el GOB o Terraferida, al manual d'acció de la plataforma Menys Turisme, Menys Vida, que va publicar les xarxes per lluitar contra la turistificació. Una publicació amb les passes a seguir a l'hora d'emprendre accions de protesta, com ara llençar pintura o bloquejar els panys de l'Airbnb. Per la seva banda, delegació del govern anuncia mesures contra els que provoquin danys. És la notícia en la que ens atén l'informatiu matí d'aquest dijous, dia 9 de juliol. Rebeu salutacions de Júlia Blasco, al control tècnic, i de qui us parla, Pau Fons. Repassam altres notícies del dia en titulars amb Paula Bendito. El vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, compareix avui a la baixa.
6: Ho farà petició pròpia al ple extraordinari de la institució insular per explicar l'ús privat dels cotxes oficials, tot després que el grup socialista hagi presentat una denúncia davant la Fiscalia en contra seva, acusant-lo de malversació de capitals públics per prevaricació i falsetat documental.
5: Es comença a contenir el creixement econòmic.
6: El 2025 va augmentar en un 3%, manco que els darrers dos anys, una dada que segons es desprèn de la memòria sobre l'economia, el treball i la societat presentada pel Consell Econòmic i Social, apunta que el creixement de la població ja tensiona els serveis socials i desborda les infraestructures.
5: I en els esports?
6: El Mallorca continua la recerca de noves incorporacions. El darrer nom en aparèixer en escena ha estat Abubakar Saumahoro, un central de 21 anys que arribaria cedit procedent d'Hamburg, tot mentre l'equip ja ha completat el primer entrenament sota les ordres de Luis García.
5: De seguida ampliem aquests i altres temes. S'avancen, però volem conèixer quin temps ens espera per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Avui a les Illes Balears continua el temps estable en un dia en què les temperatures pugen lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Palma, 35 a Mahó, 34 a Eivissa i 31 a Formentera. La EMET manté activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, 100 de nivell taronja a Eivissa, a Formentera i a tota Mallorca, excepte la Serra de Tramuntana. Per altra banda, bufa vent fluix de la component sud amb brises dèbils a Mallorca i Menorca. És una informació d'EMET.
5: Gràcies. Ara mateix tenim ja 25 graus a Palma, 26 a Mahó i Eivissa i 27 a Formentera. I volem saber com es circula a hores d'ara per les nostres carreteres. Connectem amb la Direcció General de Trànsit, Daniel Fornés. Bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara tenim algú de boira. L'autopista de Llucmajor està afectant sobretot a la circulació a l'altura d'Espileria, on trobaran petites retencions en sentit Palma. També les retencions habituals de les entrades a Palma des de l'autopista d'Inca i circulació lenta a la via de cintura en sentit Andrats des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a Esquerra. És tot per un moment. Molt bon dia.
5: Rebuig total dels agents socials i econòmics, així com per part de grup ecologistes com el GOB o Terraferida, al manual d'acció que la plataforma Menys Turisme, Més Vida va publicar a les xarxes per lluitar contra la turistificació. Una publicació amb les passes a seguir a l'hora d'emprendre accions de protesta, com ara, com dèiem, llançar pintura o bloquejar els panys dels apartaments de lloc turístic. Delegació del govern anuncia mesures contra els que provoquin danys. Xavi, ara, bon dia.
9: Bon dia. Des de la plataforma reivindiquen el seu pacifisme i neguen haver tirat endavant cap tipus d'acció violenta. Així ho explica la portaveu Cristina Baquer.
10: Fer una pintada no és violència. Violència és no tenir accés a l'habitatge. Que s'estigui considerant violència això ens diu molt de com qualsevol excusa serà utilitzada contra nosaltres per criminalitzar la protesta.
9: El govern condemna el contingut del manual i adverteix que denunciarà qualsevol acció violenta a la manifestació de dia 26 de juliol. Jaume Bouzà és el conseller de Turisme.
11: Si se produeixen accions que vagin en contra de la nostra, diguem, de la nostra integritat, fins i tot de la integritat de l'edifici allà on estem, o estan disposats a denunciar.
9: La patronal del lloc turístic Aptura ho qualifica de molt greu. La seva gerent, Maria Givert, lamenta que aquests missatges atempten contra el dret de dedicar-se a una activitat legítima.
12: Ho trobam indignant, atemptar contra negocis honrats i honestos que cada dia se volen guanyar la vida honradament, amb molt d'esforç, i consideram que és passar una línia que no s'hauria d'haver passat mai.
9: La patronal Piment, per la seva banda, assegura estar en contra de qualsevol tipus de boicot als negocis o a la imatge turística de Mallorca. Amb tot, el seu president, Jordi Mora, reclama al govern que prengui mesures contra la massificació per rebaixar el descontentament social.
13: Hem de començar a prendre decisions, ens hem d'arriscar i si ens equivoquem ho tirarem enrere. Aquest descontent social que l'hem d'escoltar però que a la vegada l'hem de gestionar.
9: Els sindicats, tot i que donen suport a la manifestació de dia 26 de juliol, rebutgen qualsevol tipus de violència. Escoltam els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT, José Luis García i Pedro Omar.
14: Això no té res a veure amb recolzar accions violentes i, per tant, que quedi clar que Comissions Obreres no recolza cap tipus d'acció violenta.
15: Tampoc poden donar suport a aquest tipus d'iniciatives que jo qualificaria inclús d'una espècie de terrorisme de baixa intensitat.
9: També han opinat els partits polítics. PP, Vots i PSIP condemnen el manual i Més per Mallorca demana a les entitats no desenfocar el tema.
5: El creixement econòmic de les illes comença a contenir-se. El 2025 va augmentar en un 3%, manco que els dos anys anteriors. És la dada principal de la memòria sobre l'economia, el treball i la societat que ha presentat el Consell Econòmic i Social de les Balears, que apunta també que el creixement de la població ja tensiona els serveis socials i desborda les infraestructures.
6: Més de la meitat de la població ha nascut fora de les Balears. Preocupa també l'encariment constant del preu de l'habitatge. De mitjana, una persona necessita 61,4 anys per comprar una casa destinant el 30% dels seus ingressos. Francesc Fiol, president del Consell Econòmic i Social.
16: Aquest optimisme en termes econòmics tampoc ens ha d'impedir veure els entrebancs que això suposa, dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta a aquesta creixent demanda.
6: Un de cada dos habitants de les illes ha nascut fora de les Balears, un 29% és estranger i un 20% ha arribat d'una altra comunitat.
5: A tot això, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, critica a Palma la negativa del govern a negociar el nou sistema de finançament autonòmic. En aquest sentit, acusa l'executiu autonòmic de renunciar a rebre 460 milions d'euros addicionals per tacticisme electoral. Espanya sosté que la negativa de l'executiu a negociar el nou sistema l'acabaran pagant els ciutadans de les illes i adverteix que, tot i que respecten l'àmbit competencial autonòmic, s'exigirà corresponsabilitat.
17: Si el gobierno de Baleares decide hacerse un agujero fiscal con regalos fiscales a las rentas más altas, tendrá que explicar a sus ciudadanos por qué tienen menos recursos para financiar la sanidad o la educación.
5: Paraules del ministre en la seva visita a Palma, coincidint en la publicació aquest dimecres al BOE de l'equiparació del plus de residència per als 11.000 funcionaris de les illes amb el de Canàries. Una millora salarial que no convenç tothom. Diverses associacions i sindicats de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional consideren que l'increment és insuficient i no serveix per fixar les plantilles. Olaya Salardón és la portaveu nacional de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils.
18: Esas cuantías se quedan cortas. No compensan lo que ha subido la vivienda en las islas y no nos equiparan con lo que ya ofrecen otras administraciones para retener a su personal.
5: Les paraules del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposant que els treballadors de baixa laboral cobrin manco han provocat el rebuig dels agents socials i econòmics de les Balears. Agnès Candell, bon dia.
19: Bon dia. Els sindicats acusen el president del Partit Popular de criminalitzar els treballadors. Parlen els líders de les Balears de Comissions Obreres, José Luis García, i de l'UGT, Pedro Omar.
20: Criminalitzar en els treballadors i treballadores que estan de baixa. I des de sindicats, evidentment, posarem peu en paret contra aquestes mesures.
21: Categoritzar a la classe treballadora com a escaquetllada per sistema i dir que l'absentisme és un càncer, apuntant cap aquí, nosaltres sempre en contra.
19: Des de la patronal parlen de xifres d'absentisme insostenibles. Juan Carlos Fernández és el president de Pime Balears i Maria Isern, portaveu de CAEP.
22: L'absentisme laboral avui en dia és un càncer en aquest país. Jo crec que sí, perquè no és normal que quasi una persona i mitja de cada 20 no vagin a feina diari.
23: Nosotros venimos reivindicando la necesidad de reforzar los recursos públicos para reducir las listas de espera, evitar el alargamiento de los procesos, de las pruebas médicas y que la persona se pueda reincorporar lo antes posible.
19: Des del govern eviten donar suport a Feijóo, tot i així veurien bé alguns canvis en les incapacitats temporals. La consellera de Treball és Catalina Cabré.
24: Un treballador que ha cotitzat, que fa feina i que està malalt, jo crec que ha de tenir tot el sistema acompanyant en el seu moment per la seva cura. És vera que a lo millor se poden incloure mesures novedoses com pot ser el retorn més parcial a la seva feina.
5: I pendents avui a la baixa de la compareixença al ple extraordinari del Consell de Mallorca del vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Pedro Bestard, a petició pròpia, per explicar l'ús privat dels cotxes oficials. Arriba 3 setmanes després que la Comissió de Transparència faci públics els 2 informes tècnics que avalen que el polític de Vox va fer un ús exclusiu de 3 cotxes oficials sense tenir permís. Tot i així, la institució insular no va prendre mesures contra Bestard i va tancar el cas elaborant una instrucció interna per regular l'ús dels cotxes oficials. Per cert, el grup socialista del Consell Insular ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra Bestard per aquests fets. L'escrit considera que podria haver comès els delictes de malversació de cabdals públics, prevaricació i falsedat documental. L'Ajuntament de Maó ha aprovat inicialment el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua i el Pla d'Emergència de Sequera. Amb aquestes dues eines, el consistori es dota d'un marc normatiu i operatiu per protegir els recursos hídrics.
6: Entre les accions principals, el consistori preveu modernitzar la xarxa per reduir fugues, fuites i fomentar l'ús d'aigua regenerada. La gran novetat, però, respecte del pla anterior, de 2022, és el canvi de model en el subministrament. Mentre que fa 4 anys l'estratègia es basava en la cerca de nous pous, el consistori instal·larà una desaladora modular provisional a Cala Figuera, mentre el govern executa la construcció d'una desaladora a la zona del Llevant de l'illa. El consistori fa feina

0: procedent de l'Hamburg per reforçar la defensa. Per és que el jugador ja és a l'illa per tancar l'acord en les properes hores. I també és de Mallorca, Zito Lubumbo, l'extrem angolès, ha publicat fotografies de les seves xarxes socials a l'illa, una d'elles a l'aeroport de Palma, on posa allà anam amb emoticones del colors de l'equip del Mallorca. Tot mentre l'equip ja ha completat el primer entrenament sota les ordres de Luis García, ahir a Son Bibiloni hi va haver de 7 jugadors de la primera plantilla, entre ells el nou fitxatge, el davanter Adrián Fuentes. S'espera que Arnau Puigmal s'incorpori aviat. També hi participaran 5 jugadors del filial, entre ells el porter Nil Torreguirar.
1: I també novetats en bàsquet a la primera FEB.
0: Íñigo Núñez serà el nou tècnic del Palmer Bàsquet. El preparador Vizcaí arriba a l'illa després de tancar una gran temporada dirigint el Biel ISB de la segona FEB, que l'any passat va arribar als quarts de final del Playoff d'Ascens.
1: I a la cultura parlem de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
2: Avui se presentarà la programació de la nova temporada de l'orquestra, desvelant els pròxims abonaments de tardor i els grans títols que passaran per l'Auditorium de Palma i altres escenaris de les Illes. També aquest vespre actuarà al Castell de Bellver dins el cicle Nits de Bellver, un concert amb el protagonisme del violinista mallorquí Francesc Fullana, que assumirà el doble repte d'actuar com a solista i al mateix temps dirigir l'orquestra, un diàleg musical íntim que repassarà el cèlebre concert per a violí en mi menor de Mendelssohn, que sentiu de fons, i la lluminosa sinfonia número 29 de Mozart. Serà a partir de les 9:30. Fins aquest dia. I també continua el festival Sons de nit al Castell de Son Mas, avui amb l'actuació de Joan Miquel Oliver, qui presentarà el seu nou treball, Roïssos. I pens tot lo que he fet i en el final m'he
3: decidit a fer ses coses bé. Ara... Ràdio 5, tot notícies, Illes Balears.
1: Acabam avançant-vos el que serà notícia al llarg del dia d'avui. Avui reuneixen representants de les institucions d'Eivissa i del govern amb AENA per tractar sobre la reforma de l'aeroport. A Sant Lluís, el govern entregarà les claus d'una promoció d'habitatge públic i el conseller d'Economia, Antoni Costa, presentarà l'anàlisi de conjuntura econòmica de les Balears del segon trimestre. I acabam, com sempre, amb una bona notícia. Líder Illa de Menorca i CaixaBank reconeixen 4 projectes emprenedors per innovar en el sector agroalimentari i la producció artesanal de Menorca. Han estat guardonats Peixateria de la Mar, a la taula d'Este Montis, a Sol i Serena, de Maite Benejam, El Senyor de les Gallines, de Raúl Ferrer, i Solat Holistic Food, d'Albert Solat. Eso, continuen les notícies en Radio Nacional.
4: Las noticias de las 9 de la mañana.
5: Radio 5, todo noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Fernando Martín.
4: Buenos días. Irán ataca Kuwait, Qatar, Bahrein, después de que Estados Unidos haya bombardeado por segunda jornada consecutiva 80 objetivos iraníes. La gran prueba de si vamos hacia otro largo periodo de inestabilidad va a ser el sábado, porque ese día estaba previsto que se retomaran las negociaciones. La Fiscalía recurre a las medidas cautelares del juez Peinado a Begoña Gómez y le acusa de idear una confabulación para quitarle el pasaporte. Un juez de Madrid abre sumario, una investigación para juzgar al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, por un presunto delito de agresión sexual a una inspectora del cuerpo. Mundial de fútbol, ruedas de prensa, último entrenamiento de la selección española antes de enfrentarnos mañana a Bélgica por un puesto en las semifinales. Luis de la Fuente podría repetir el equipo que venció a Portugal. Francia y Marruecos abren los cuartos de final a las 10 de la noche en Boston. Hace 4 años en Qatar se enfrentaron en semifinales, mientras París, con un gran dispositivo de seguridad, se prepara para posibles celebraciones. En mayo pasado, después del triunfo del PSG en la Champions, se produjeron casi 800 detenidos y 200 heridos. Última jornada de la segunda ola de calor del verano y acabamos de conocer nuevas cifras de fallecimientos atribuidos a las altas temperaturas. Irene Castellar, buenos días.
6: Buenos días. 130 personas murieron ayer en España por causas atribuibles a las altas temperaturas, según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto Carlos III. Es la cifra más alta en un día en lo que llevamos de verano. En esta segunda ola de calor que estamos viviendo, llevamos 330 fallecidos y aún quedan los datos de hoy hoy, que es cuando termina este episodio. En la primera ola, a finales de junio, se produjeron 220 muertes en los 4 días que duró, aunque si contamos los días posteriores, fueron más de 400. Altas temperaturas que nos está dejando un verano

0: vive en un barrio, digamos, vulnerable o un barrio obrero, y que es una persona mayor, sin acompañamiento, esto es importante, no solo es la edad, la renta, sino también la red social.
1: Añade que la ayuda a la transición ecológica, por ejemplo a placas solares, benefician más a las rentas más altas. También señala que los barrios de mayor renta cuentan con más refugios climáticos que los pobres. A partir de hoy se espera una entrada de aire fresco por el suroeste, aunque las temperaturas se mantendrán elevadas, sobre todo en el tercio oriental. Allí este miércoles se han batido récord de temperatura en la provincia de Barcelona.
2: A partir de las 2:30 comprobamos también los devastadores efectos del calor en Europa. La situación de los incendios en nuestro país está mejorando. Los 6 de Cataluña están estabilizados. Y ahora la atención pasa a Huesca, más de 400 hectáreas de terreno forestal y agrícola afectadas. La localidad de Albelda ya está desconfinada. En la cercana Castillon Roy, explica su alcalde, están sin luz ni teléfono.
3: La línea eléctrica directamente se ha visto afectada por el incendio, así como las antenas de telefonía.
2: Noticia también de este mediodía, la condena a 52 años de cárcel al cura que drogó, agredió sexualmente a 4 mujeres y lo grabó todo. El obispado de Málaga pagará las indemnizaciones a las víctimas. Es 9 de julio, la lotería de Navidad lleva días a la venta para aprovechar los viajes de vacaciones. Hoy loteros de todo el país se han concentrado en Madrid en protesta por la pérdida de rentabilidad de sus administraciones, coincidiendo con la presentación del décimo y de la campaña de verano. Nacho Monraval, buenas tardes.
4: Buenas tardes, y uno de sus anuncios de la campaña habla también del problema que más preocupa a los españoles, la vivienda.
5: Había un bar, Casa Fernando, y de jóvenes veníamos mucho. Por eso cuando me dijo que lo cerraban porque el dueño quería tirarlo, sí me revolvió algo por dentro.
4: Esta mujer quiere regalarle un décimo al dueño para salvar ese bar. Para Jesús Huerta, presidente de Loterías, esta campaña pone el foco en la importancia de compartir.
6: La lotería de Navidad trasciende algo más. ¿Qué haríamos por los nuestros, por los seres queridos?
4: Entre las novedades, este año te estrenamos bolas, esas que se meten en los bombos con los números y los premios, y otra más. Hay más décimos a la venta y, por lo tanto, más dinero en juego.
6: Vamos a emitir 205 series frente a las 198 del año anterior.
4: Y esto se traduce en más premios. En total, 2.870 millones de euros, 98 más que el año pasado. Lo que no sube es el premio del gordo, 400.000 euros al décimo. Y Marta, si todavía no te has comprado tu décimo, no te preocupes, porque este año hay a la venta más que nunca 205 millones.
2: Gracias, hay tiempo y muchos se van a comprar el suyo en Pamplona. Tercer encierro de estos Sanfermines con toros de Victoriano del Río, muchas caídas y una quincena de heridos, uno de ellos con una cornada en un brazo. Amaya Otazu.
7: Melodía emocionante, así ha sido el tercer encierro protagonizado por los hasta madrileños de Victoriano del Río. Han completado el recorrido en 2 minutos y 23 segundos y han dejado a su paso un reguero de contusiones y un herido por asta de toro, un hombre de 29 años, estadounidense y residente en Navarra, que ha recibido una cornada en el brazo izquierdo en el tramo de Telefónica. Otros 14 corredores han sido trasladados también al hospital universitario con diferentes traumatismos. Un encierro en el que además un hombre ha sido detenido por agredir a un voluntario del dispositivo sanitario.
8: Y como siempre, el Mundial de Fútbol. Vuelve el Mundial para disputar la recta final de partidos. Comenzamos esta noche con el Francia-Marruecos. Daniel Ampuero, buenas tardes.
9: Buenas tardes. A partir de las 10 de la noche desde Massachusetts, tablero deportivo desde las 9. De este duelo, que ya empieza a ser un clásico, va a salir el primer semifinalista mundial. Enviado especial, Fernando Cardenal, muy buenas.
10: Francia es la favorita y Marruecos la única selección africana que sigue viva, pero invicta. Un partido que vuelve a repetirse como en Qatar, esta vez en cuartos de final. En el lado francés, Tchouaméni recuperado, pero no listo para ser titular, y con tres apercibidos, entre ellos el talentoso Michael Olise, que si ve tarjeta se perderá la siguiente ronda en caso de pasar. Marruecos no tiene a su mejor jugador, a Ismael Saibari. Esto lo pide a un argentino, Facundo Tello, desde las 10 de la noche, hora peninsular, las 4 de la tarde en Boston.
9: Y contando también las horas para el partido de la selección española, que se va a medir a Bélgica por ser también semifinalista. La Roja, último entrenamiento hoy a partir de las 8, rueda de prensa de Luis de la Fuente ya en la madrugada, hora española. Van a tener ese partido, que va a ser la séptima vez que La Roja va a llegar a los cuartos de final de un Mundial. Solo pasamos una vez de esa ronda, pero fuimos campeones en Sudáfrica en 2010. Y tenemos en marcha también la etapa del Tour de Francia, la sexta, la etapa más importante de los Pirineos franceses. Hoy se sube el Tourmalet con el noruego Torsten Train, por segundo día consecutivo líder de la ronda gala.
8: Pues todo esto y más a partir de media hora, nuestros compañeros de los centros territoriales.
11: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
12: Molt bon dia. Dos dies després del manual publicat per Més Turisme, Menys Vida, amb consells per vandalitzar negocis i immobles turístics, la polèmica generada continua en augment i ja ha arribat als tribunals. Una firma jurídica internacional, MD Law Group, ha denunciat l'entitat i el seu portaveu, Dani Comas, per presumptes danys públics, coaccions, desordres i pertinença a grup criminal. Des de l'entitat es mostren tranquils i convençuts de la seva innocència. El govern els ha demanat que rectifiquin, però ja han dit que no ho faran. Salutacions de José Miguel Blasco des del control tècnic i de Pau Fons al micròfon. Repassam ara els principals titulars de la jornada amb Aina Escandell. Bestard denunciat davant la Fiscalia.
13: El PSOE denuncia el vicepresident del Consell de Mallorca per ús irregular dels cotxes públics. L'acusa de malversació, falsedat i prevaricació. Avui el Pla ha aprovat un protocol d'ús dels vehicles per evitar que es repeteixin casos com aquests.
12: Batxillerat d'excel·lència.
13: Gairebé un centenar d'alumnes ja han sol·licitat cursar-lo l'any que ve a les Illes Balears, el 90% provinents d'escoles públiques. Els sindicats demanen la seva retirada perquè el consideren segregador.
12: I en els esports?
13: Xadi Riad, marroquí, pel Masà del barri del Rafal, se juga avui amb la seva selecció contra França el pas a les semifinals del Mundial. Avui parlarem amb els seus primers entrenadors en el futbol base de Mallorca.
12: Molts pendents també del temps durant aquesta jornada. Avui la majoria de Mallorca i les Pitiuses estan en avista taronja. Ja han superat els 40 graus, per exemple, a Llucmajor. Connectam amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Continua el temps estable a les Illes Balears. En un dia encara les temperatures pugen lleugerament i seguim xerrant de fort calor. Arribarem a màximes de 37 graus a Palma i Eivissa, 35 a Maó, 31 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, sent de nivell taronja perill important a Eivissa, a Formentera i a tota Mallorca excepte la Serra de Tramuntana. Demà divendres seguirem amb temps estable i les temperatures es mantindran amb poques variacions en general, excepte a Eivissa, on baixaran lleugerament. S'apreveuen màximes de 39 graus a Palma, 33 a Maó i Eivissa i 30 a Formentera. És una informació d'EMET.
12: La jornada ha estat marcada també per la boira avui de matí en alguns punts de Mallorca, un fet que ha provocat, de fet, continua provocant ara retards a l'aeroport de Son Sant Joan. Denuncien Menys Turisme, Més Vida per presumptes danys públics, coaccions, desordres i pertinença a grup criminal després del manual d'acció contra la turistificació publicat per la plataforma en què animaven a llençar pintura, per exemple, a les immobiliàries o bloquejar panys d'Airbnb. La denúncia, registrada ahir al jutjat d'instrucció de Guàrdia de Palma, l'ha interposat la firma jurídica internacional MD Law Group i inclou també el seu portaveu, Dani Comas, per justificar públicament en mitjans de comunicació aquestes accions i minimitzar la gravetat dels atacs.
13: En aquest sentit, Dani Comas ha dit que des de la plataforma estan molt tranquils, ha reiterat que les accions proposades no són violentes i defensa que sabotejar negocis turístics és una eina legítima de mobilització.
15: Trobem que és molt important seguir organitzades i les nostres advocades ens estan donant com la màxima tranquil·litat perquè sabem que nosaltres no estem cometent cap delicte i que els que realment estan cometent delictes són... són aquesta gent que especulen amb les nostres vides.
13: El govern considera inacceptable el manual i demana a la plataforma que rectifiquin. Toni Costas, el portaveu de l'executiu.
16: Compartim el diagnòstic de que a les nostres illes s'ha arribat en el límit. El que és inacceptable és que s'inciti i s'animi a vandalitzar i a atacar comerços i demanem a les entitats que estan animant en aquests actes vandàlics a que rectifiquin. Que rectifiquin.
13: Des de Menys Turisme, Més Vida no plantegen cap rectificació.
12: I avui s'ha pronunciat també Fòrum de la Societat Civil, una altra de les plataformes que s'ha adherit a la manifestació del 26 de juliol. Enrique Mas, bon dia.
17: Bon dia. Avui s'han presentat les seves propostes per a un canvi de model productiu a les Illes, reduint les places hoteleres i limitant la compra d'habitatge per part de grans tenedors i no residents. S'han distanciat també del manifest de Menys Turisme, Més Vida. Aseguren que ells volen convèncer amb la paraula. Josep Benedicto és el president del Fòrum.
18: Ens adherim a la manifestació, volem que hi hagi molta gent i volem que sigui total i absolutament pacífica. No és tot això, no es convença. És a dir, tot el discurs que hem fet en quant a aquest document, nosaltres hem de persuadir, hem d'enamorar.
12: I l'endemà de conèixer que el PSOE ha denunciat al vicepresident del Consell, Pedro Bestar, davant la Fiscalia pel presumpte ús irregular dels vehicles de la institució, avui el Consell ha aprovat un protocol amb l'objectiu de garantir el bon ús d'aquests cotxes després del cas de Bestar. Els serveis i departaments designaran un responsable i els vehicles hauran de pernoctar en els aparcaments del Consell. A la institució i al nostre company Xavi Ara, bon dia.
19: Bon dia. Així és, amb la posada en marxa d'aquesta instrucció relativa a l'ús de vehicles que dota la institució d'un major control sobre l'ús que els membres fan dels cotxes oficials, aquests hauran d'estar degudament retolats i no podran pernoctar fora de l'edifici del Consell. El conseller insular d'Hisenda és Rafael Bosch.
20: S'incorpora en 9.1 una precisió del grup socialista que parla de que no es poden transportar persones alienes al servei, llevat que la naturalesa de les funcions ho exigeixi, lògicament. Serveis responsables també, lògicament, t'encarregues de que una persona revisi tant en quant a suficiència de carburant o energia elèctrica.
19: Amb aquest reglament, el Consell dona per solucionat el cas Bestart. No veuen així els grups de l'oposició que, si bé celebren l'aprovació de la instrucció, insisteixen en que això no soluciona el problema i han tornat a demanar la dimissió del propi Bestart. Una petició que es produeix després que ahir el PSIP hagués presentat davant Fiscalia una denúncia contra el vicepresident segon, acusant-lo dels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental. La portaveu socialista al Consell és Catalina Cladera.
21: El fet que hagin aprovat una instrucció per utilitzar els vehicles oficials o vehicles de públics de la casa no serveix per tapar aquest cas. Aquest cas precisa un cessament del senyor Bestart o una dimissió del senyor Bestart per el seu propi peu, perquè si no, el que estem fent és donar un molt mal missatge a la ciutadania en relació a la política o com s'exerceix es poda, com l'exerceix en aquest cas PP Vots.
19: Per tal d'aclarir tot aquest assumpte i donar explicacions, Pedro Bestart compareixerà avui a Hora Baixa en aquest mateix plenari a petició pròpia.
12: L'economia de les Balears s'accelera el creixement fins al 2,9% interanual per l'impuls de la construcció en el mercat residencial i pel sector serveis. En canvi, el comerç encadena 5 mesos de caigudes interanuals per la guerra a l'Orient Mitjà i l'elevada inflació del 3,4%. Amador Bauzà, bon dia.
22: Bon dia. Són dades de l'anàlisi de conjuntura econòmica del primer trimestre d'enguany que ha presentat el conseller Antoni Costa. La bonança econòmica crea llocs de feina de 7.000 afiliats més a la Seguretat Social i impulsa el creixement poblacional. Uns factors que no té en compte, diu Costa, el sistema de finançament autonòmic proposat pel ministre d'Hisenda. Una imposició, diu, negociada només amb Catalunya.
16: Esto es un rodillo en toda regla. Y este govern de rodillos no entiende. Si quiere el señor Arcadi España, el ministro y el gobierno de España negociar un sistema de financiación, aquí estamos.
22: Costa ha avançat que hi votarà en contra la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que se celebrarà a final de mes.
12: I a Eivissa, després de la polèmica generada pel projecte de reforma de l'aeroport d'Eivissa, avui hi ha una reunió entre la directora de la instal·lació, Marta Torres, amb el president del Consell, Vicent Marí, i el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, una reunió que ha acabat fa tan sols un minut. Serà en directe fins al Consell d'Eivissa. Ja està la nostra companya Clàudia Marí. Bon dia.
23: Bon dia. A Eivissa s'acaba de reunir la taula de mobilitat integrada per al Consell, els ajuntaments de l'illa i empreses del sector de transport amb representants d'AENA per a conèixer els detalls del projecte de l'ampliació de l'aeroport. Des d'AENA insisteixen en que es tracten de reformes de millora de les instal·lacions i no d'una ampliació, tot i que el projecte contemplava noves portes d'embarc. Parla Vicent Marí, president del Consell Insular.
24: Les explicacions que s'han dado, pues, creo que han cubierto esa falta de información que había.
23: Per part d'AENA, argumenta que les infraestructures de l'aeroport s'estaven quedant obsoletes, generant una sensació de saturació entre els passatgers i que generava insatisfacció entre els usuaris de l'aeroport.
12: Gràcies, Clàudia. I d'Eivissa a Menorca, aquest matí s'han entregat les claus d'una promoció d'11 pisos de l'Ibavi a Sant Lluís. En aquest cas, els 10 adjudicataris, queda un habitatge per entregar encara, han hagut d'acreditar que duen com a mínim 10 anys empadronats al municipi, segons l'acord al que van arribar el govern balear i l'Ajuntament. Llorent Tallés, bon dia.
25: Bon dia. Hem xerrat aquest matí amb la Patricia Muñoz, una jove que aquest matí ha obert per primera vegada la porta del seu nou pis. Ara, diu, podrà per fi tenir un projecte de vida propi.
26: Yo estuve 2 años con un compañero, pero ya tuvo que vender la casa y tuve que volver otra vez a casa de los padres.
25: Ella és una de les 10 adjudicatàries dels pisos que aquesta vegada han prioritzat de manera clara els residents al municipi. Per optar a un dels habitatges, s'ha hagut d'acreditar una residència mínima de 10 anys a Sant Lluís. José Luis Mateo és conseller d'Habitatge.
27: Estamos hablando de residente de vivienda pública, además para gente de aquí, para gente de Sant Lluís. De hecho, con el mínimo de residencia de 10 años en el municipio.
25: El lloguer que els nous inquilins de l'IBAVI hauran de pagar no supera en cap cas el 30% dels seus ingressos. Això suposa unes mensualitats d'entre 191 i 567 euros. Escoltam a René Carreras i Enrique Canadell, dos dels adjudicataris.
0: Era lloguer per anar molt més car i era més complicatet. I ara em fas una ajuda i anava molt bé.
1: Actualment està vivint fa cosa d'un any amb el meu fill fins que resultés o no resultés l'adjudicació d'aquesta vivienda, no?
25: La propera entrega de claus de pisos de l'IBAVI a Menorca serà al municipi d'Es Castell.
11: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
12: Gairebé un centenar d'alumnes ja han sol·licitat cursar el batxillerat d'excel·lència a les Illes Balears, el 90% provinents d'escoles públiques. Fins ara s'han presentat 65 alumnes a Mallorca, 22 a Eivissa i 11 a Menorca.
13: A Palma cursaran Elias Llorenç Villalong, un centre cedit per l'UIB que només impartirà aquest nou model. A Menorca s'habilitarà una aula d'excel·lència a Mahol, Joan Ramis i Ramis, mentre que a Eivissa s'habilitarà una aula també a l'Institut Algarp a Sant Josep de Sa Talaia. El conseller d'Educació ha assegurat que hi haurà 8 professors, tots funcionaris de carrera, llevat de dos o tres específics. Des del sindicat educatiu Estell consideren que és un model segregador i que acabarà sent, diuen, un bunyol pedagògic. Escoltam a Carles Cabrera, portaveu de l'Estell, i Antoni Vera.
2: Malauradament, el batxillerat d'excel·lència és un gueto més que inventa la conselleria, perquè nosaltres el que dèiem és que tots els batxillerats haurien de ser d'excel·lència.
3: Jo considero que no és una medida elitista, para nada. És atención a la diversidad, a la gran diversidad que tenemos en Baleares, en nuestro sistema educativo. Y nosotros estamos atendiendo a la diversidad, a todo tipo de diversidad. Y esto es la grandeza de educación, poder atender a todo el mundo según sus necesidades.
13: El conseller ha assegurat que no és un batxillerat pels alumnes d'altes capacitats, sinó que és lliure i que s'hi apunta qui vol.
12: Molt pendents avui de la calor durant tota la jornada. La majoria de Mallorca, Eivissa i Formentera estan en avís taronja. Les temperatures podrien arribar fins als 41 graus. De fet, a Llucmajor ja han superat els 40 graus, a Petra els 39 i a Sant Antoni de Portmany els 38.
4: Sobre les 12 de mediodía, 3, 4, 5 de la tarde, se muere, no se puede estar fuera de casa.
5: Bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil de pasar. Beber mucha agua y estar a la sombra lo máximo.
6: Avui és mal de soportar, dur un parell de dies que són mal d'aguantar. Jo, des de luego, dormir poc.
12: L'urbanisme també afecta el clima i la majoria de municipis de les Balears, de fet, no estan gens preparats per afrontar aquestes onades de calor. El disseny urbà actual, amb molt de ciment i manca d'ombres, fa que en jornades com aquesta, en plena vista taronja, la creació i l'accés als refugis climàtics siguin més important que mai per garantir la salut dels ciutadans.
22: Palma, per exemple, no té una xarxa de refugis climàtics on els ciutadans puguin protegir-se de les altes temperatures. Està demostrat que l'ombra dels arbres pot fer baixar la temperatura més de 10 graus. Els edificis alts i els carrers estrets no deixen circular l'aire. Davant d'això, el Col·legi d'Aparelladors de Mallorca cerca solucions. Ens ho explica el secretari tècnic del Col·legi d'Aparelladors, Mateu Mollà.
7: Millorar l'arbolat, millorar els paviments, intentar sempre utilitzar colors clars que no absorbeixen la radiació, no? Fomentar l'ús del cotxe elèctric en aquest cas, no?
22: Les xarxes de refugis climàtics són claus per protegir la població de les onades de calor. Són espais gratuïts i accessibles que estan climatitzats sense haver de consumir, com en una terrassa o un bar. Elvira Jiménez, responsable d'adaptació de canvi climàtic de Greenpeace.
28: Que sean gratuitos para que no haya creciente desigualdades que hay en relación a la protección al calor, que sean accesibles, que tengan zonas de descanso y puntos también de hidratación, que estén correctamente identificados y luego también en el caso de los refugios de interior, que se suelen habilitar dependencias municipales como bibliotecas, centros cívicos, oficinas, pues tienen que estar abiertos en los horarios en los que más se necesitan, sobre todo en los casos de alertas.
22: A Inca trobam 5 espais municipals i 8 zones verdes. En els darrers anys, l'Ajuntament ha sembrat arbres i ha adaptat el mobiliari urbà amb materials que actuen com aïllants tèrmics. El batle és Virgilio Moreno.
29: Pèrgoles de manera artificial, a través, sobretot, de materials durs, com pugui ser ferro, alumini, i que ara el que estan fent és cobrir-los amb materials com, per exemple, el canyís, no? Que és un producte de proximitat, tot amb un objectiu molt clar, i és poder tenir espais d'ombra a la nostra ciutat i que els ciutadans puguin gaudir dels espais públics d'una manera pot segura.
12: Ja ho hem dit, a Llucmajor s'han superat els 40 graus de temperatura i la calor i el fem sense recollir no és una bona combinació. L'Ajuntament espera que entre avui a la baixa i demà quedi recollit gran part dels residus acumulats en les urbanitzacions del municipi. En nuclis com Calablava, Bellavista, Somberí o Ses Palmeres, fa dies que els fems s'acumulen al voltant dels contenidors.
8: El conflicte entre la concessionària i l'Ajuntament s'arrossega des de principis de legislatura, per això els veïns estan farts.
9: Hi ha un vecino... Estaba con un perrito chiquitito y dice que le atacó una rata a su perro.
10: Esta basura, la siguiente, todas las basuras están llenas. Aquí, al final, pasamos con los perros por aquí, niños pequeños.
14: Imagínate los olores en las casas. Esto el ayuntamiento ya tendría que poner alguna solución a esto, porque esto cada vez va más.
8: L'Ajuntament culpa la concessionària per incomplir els reforços dels mitjans humans i materials. Tot i així, avui ha informat el consistori que disposin d'un camió més per poder iniciar la recollida en les urbanitzacions afectades. Xisca Lascolas n'és la batlessa.
15: M'ho ha informat l'empresa que ha recuperat un camió, espero que tingui personal suficient per poder dur-lo en marxa i anar en aquesta zona del municipi, com te dic, aquestes urbanitzacions des de Sant Marinau a les Palmeres, que dic que en tenim ara la problemàtica, pugui quedar resolt entre el dia d'avui i de demà.
8: L'Ajuntament assegura també que no pagarà cap factura per serveis que no s'hagin prestat i confia en poder treure el nou contracte de licitació després de l'estiu.
12: I a Formentera, 53 persones han arribat avui a bord de dues pasteres.
13: Sí, les embarcacions s'han localitzat a primera hora del dematí a la zona de la Mola i se sumen a les dues que varen arribar i vespre també a la Pitiusa Menor amb 60 persones a bord. En total, 113 persones en les darreres hores.
12: I el servei de metro ha quedat temporalment suspès.
13: Sí, després que s'hagi declarat un incendi a les proximitats de l'estació de Son Sardina per precaució, tal com ha explicat l'SFM a les xarxes, la circulació del metro queda temporalment suspès entre Camí dels Reis i Parc Vit en ambdós sentits.
12: Avui en els esports molt pendents de Xadi Riad, el jugador marroquí nascut i criat a Palma, ja que la seva selecció, el Marroc, disputa avui els quarts de final del Mundial contra França. El jove central arrossega molèsties al genoll i és dubte per al partit d'avui, tot i que sol juga com a titular.
8: Abans d'arribar a l'èlit, el futbol palmesà el va veure fer les seves primeres passes, va començar la seva formació al club del Rafal i amb 6 anys el seu primer entrenador va ser Joel Armenta.
17: Que era un chico que por su físico ya destacaba, era grande y la verdad que el nivel futbolístico con esa pequeña edad pues ya era destacable.
8: Abans de passar per les categories inferiors de Mallorca, va jugar 2 anys d'infantil al Sant Francesc. El director tècnic Salvatore Spadaro encara el recorda.
18: Ya en aquella época estaba 1 o 2 peldaños por encima del nivel de sus compañeros y era un futbolista que no solo rendía muy bien, pero sorprendía incluso por talento y capacidad física.
8: Xavi Riad se va acabar de formar al planter del Barça i va passar pel Betis abans de fitxar fa 2 temporades pel Crystal Palace, actual campió de la Conference League.
12: I encara en futbol, pendents del Mallorca, en les properes hores se podrien tancar les operacions de Bubacar Sumaharo i de Cito Lubumbo. Amb 2 jugadors són ja a l'illa. I a la primera federació, l'Au Davis s'ha reforçat la porteria amb el fitxatge de Dimitrios Stamakis. I en futbol sala, Diego Núñez torna al Palma Futsal. 4 anys després de partir al Benfica, el club portuguès ha guanyat 7 títols durant aquest temps. L'alapivo brasiler de 31 anys inicieixi una segona temporada al Palma, on va estar 4 temporades i mitja.
19: El deseo siempre fue querer volver a estar en la mejor liga, ¿sabes? Y también representar el Palma. Como pasó estos años, ahí Palma ganó las Champions y yo quiero estar metido otra vez en estos partidos.
12: I avui a la cultura parlam de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
22: Avui a les 9:30 del vespre actuarà al Castell de Bellver l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears amb el solista Francisco Fullana, qui assumirà el doble repte d'actuar com a solista i al mateix temps dirigir l'orquestra, un diàleg musical íntim que repassarà el cèlebre concert per a violí en mi menor de Mendelssohn i la lluminosa sinfonia número 29 de Mozart. Escoltam a Pablo Mielgo, director de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
20: Francisco Fullana, el violinista mallorquín, que es pues uno de los grandes violinistas ya consolidados del panorama internacional, pues haremos un repertorio estupendo. La primera parte además es el toca y dirige, que es un formato poco habitual, donde pues los músicos ponen todavía más pasión.
22: A més, l'orquestra ha presentat la seva nova temporada desvetjant els pròxims abonaments de tardor i els grans títols d'un ampli repertori que passaran per l'Auditorium de Palma i altres escenaris de les illes.
20: Sin duda, una temporada muy entusiasmante, ya que tenemos desde el barroco hasta el más contemporáneo, como vamos a estrenar una obra de nuestro gran Starellas, que abrimos temporada con probablemente el mejor chelista en activo en este momento, con Kian Soltani.
12: És tot, gràcies per la vostra atenció. Adeu.
0: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.